Vischnanca Cimora, dad Antonia Sonder. Il tren porta davanti ils ons e cun els ils nosvils, ed els nem bec plecò. Il vent porta davanti il tren e cun els ils nos giovens, ed els na turnen bec ple. Il vent ed il tren turnen e portano tirs ils oters, ciom bec riesch's e penden.

0: Dir vagavlas novas els 24 de september. Per certs de vus, forse in di de fiasta, amici cas dati etr nus in pergan motivs de festiva. Vains renu enscrit gratulaziuns. Sin a anniversari per Lina, per Angelica Stupan de Santa Maria, cauts 800 ans, per Matthias Dobler de Müstar, ca 84 ans, a per Oscar Schnotz de Laika 93 ans. Cordiale gratulaziuns. Sil anniversari. Alluven nos an ina gratulaziun chi dat forse boschi sevens der nus denton e ina fitch ina biala nozes de diamant ci sa cons ons ge quei 60 ons maridai di de nozes bride a Hans Ardüser cavelti de lax e a vus cordiala gratulaziun a todel bien pel futur.
1: La copina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: A Chavus la Zé, gratulada in Sica, oz motiv de fa fiasta. Lus vais fa quen vendos, nulla cien ven venciun 30, nulla cien ven venciun 30. Per regalare ad Anseci la copina del 24 de settembre.